0: Pues hoy nos va a contar su película Joan Arbona, que es el presidente y miembro fundador de la Asociación Balear de Amigos de las Bandas Sonoras. Joan, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día.
0: ¿No sabes la sorpresa que nos ha dado Joan? Ha venido cargado de cosas que son maravillosas. Voy a intentar contarlas. Viene con vinilos, claro, amigos de las bandas sonoras. Y muy amigo es Joan porque, bueno, nos ha traído un cassette que me lo quería llevar a mi casa y me dice, no, que esto no, que es la primera banda sonora que me compré. Y después discos de Alien, un vinilo. Los miras con amor, ¿eh, Joan?
1: Sí, evidentemente. Evidentemente, ¿no?
0: Son hombre, guapos, nada más. Hombre, es que son discos físicos, tres CDs, hay un cassette, que ya verlo en cassette ya emociona, y un vinilo.
1: Sí.
0: Están molt ben fets.
1: Està clar que això forma part de la meva vida.
0: Està claríssim.
1: Forma part de la meva vida perquè, clar, la primera banda sonora que vaig comprar en cassette Operació Dragón...
0: És que m'encanta tant.
1: La vaig comprar en 16 anys i en tenc que fer 67. Et dic que això forma part de la meva vida.
0: I està impoluta. O sea, se nota que té anys.
1: Sí.
0: Però no està ratxada. Sona, el cassette?
1: Sí, sí.
0: Però s'arratxaven molt, els cassets.
1: Bueno, però el Vic agafaves i el ficaves aquí.
0: Ah, sí, sí, con un bolígrafo. El Vic se inventó para darle la vuelta a los cassets. Sí, esta és mi teoria.
1: Sí, per quan sorties la cinta, pues por el agafar i por el dur en el seu puesto. Lo que passa, veus, i si ho podies arreglar, n'hi havia que duien aquests pens, el llevaves, l'arreglaves i potser s'havia tallat la cinta i agafaves una gota de pegament o fes així i esperaves que durés aquest. No, aquest està impoluta.
0: Està bé.
1: Aquest ha sobreviscut.
0: És preciós, con su papelito, con su libreto. Y, uy, espérate, que ahora aquí hay recortes de periódicos que dicen Warner Bros, Operación Dragón. Esto es del cine, claro. ¡Wow! Una obra maestra del arte de la lucha. La primera superproducción íntegramente filmada por americanos en Hong Kong con Bruce Lee. Esto decía el periódico.
1: Sí, esto es un retall de su última hora.
0: Sí.
1: De aquel moment. Sí, se va estrenar a Sala Born y bueno, fa 51 años que se va estrenar.
0: Sí, es que hay que guardar estas cosas. Luego, es verdad que dius, es que no podem gordar tant, però això és preciós. Es que això és preciós. Hi ha un anunci de la Warner.
1: Sí, el logo de la Warner.
0: La Warner Bros.
1: A més, però és com un puny. Veus? Però és com un puny, aquesta de W.
0: Sí. Fíjate, es que claro, en el otro lado de la página de este periódico veo una noticia que dice: y un velódromo en el Tiro, dos pájaros son engelats de Solla, la Villa del Gaida, son hoy noticia. ¿Esto de qué año es? ¿De qué?
1: 1975.
0: Idò, aquí está. Joan, moltes gràcies per venir. Ha venido cargado no solo con estos recuerdos, que son maravillosos, sino con un regalo para los oyentes. Tres en particular. ¿Qué le vas a regalar a los oyentes? Bueno, a los que ganen, porque claro, tenemos tres discos, tres CDs.
1: Bueno, estem que un dels objectius de l'Associació Balear d'Amics de les Bandes Sonores, que varen crear l'any 1979, que un any faran 37 anys, és compartir, difondre's de música de cinema. Llavors, pues, claro, jo moltes vegades hi ha coses que comp i a la millor les atenc, però els comp no per especular després per vendre-les, sinó que si qualque dia, com avui, vosaltres en convidau, pues escolta, pues, per difondre's de música de cinema i compartir, pues mira, pues aquí
0: pues
1: tenim.
0: Vaya tres discazos, que ha traído, vaya tres bandas sonoras espectaculares. Bueno, vamos a regalar. Regala Joan, ¿eh? Regala Joan Arbona. No le regales.
1: No, deixeu regalar a vosaltres.
0: Bueno. Ben-Hur, ¿qué me dius?
1: No, anava a dir...
0: Lo que el viento se llevó.
1: Per exemple, 1939, 1959...
0: I Dràcula.
1: I Dràcula d'en Coppola, 1980.
0: I són tres espectaculars bandes sonores.
1: Hombre, són tres grans pel·lícules.
0: Són tres grans pel·lícules. Les hacemos una pregunta a los oyentes para ponérselo un poco más difícil.
2: Sí, será una pregunta...
0: Una pregunta por cada disco.
2: Que tienen que responder a través del teléfono de Punto de Mira.
0: Venga.
2: El ganador o ganadora será por orden. Cuando el primer mensaje que llega es el que se lleva este
1: Exacto.
2: disco, este regalo de Joan Arbona. En el caso de Ben-Hur, tienen que escribir dos actores que salgan en la película.
0: Uy, fácil.
2: En el caso de Lo que el viento se llevó, les pedimos la frase más icónica grabada en una nota de voz. Tienen que mandarla también a Punto de Mira.
1: Claro.
2: Y digo ya la última para que ya tengan toda la información. Drácula, ¿quién escribió el libro?
0: Hombre, me es fácil, imposible. Pero entonces era por orden de llegada.
1: Exacto.
0: Y pues el primero que acierte, pues se llevará estos discos.
1: Pues perfecto.
0: Muchas gracias, Joan.
1: No, gracias a vosotros.
0: Es que claro, esto lo hemos improvisado porque ha venido cargado. Yo decía, pero yo ya voy a es.
1: Bueno, la filosofía es compartir.
0: Es compartir.
1: Es compartir.
0: Mira, ahora hablábamos ahora de un amigo común, porque Joan es amigo de las bandas sonoras y también es amigo de un amigo nuestro, ¿no? Que es Joan Carles Palos, que es periodista y también es miembro de la asociación.
1: Exacto.
0: Y me contaba cómo se conocieron. Claro, es que no podía ser de otra manera. ¿Cómo os vau conèixer?
1: Bueno,
0: comprando una banda sonora.
1: Sí, bueno, yo, por ejemplo, antes de comprar esa primera banda sonora, pues anaves a les botigues de discos que havia a Palma i demanaves ¿tenéis bandas sonoras? I te deia, ¿qué? Perquè ara aquesta paraula, aquesta expressió, està molt en boga, la banda sonora de tu vida, tothom l'utilitza en aquesta expressió. Però en aquell moment era com xerrar, per exemple, tu quin llenguatge xerres? No, jo xerres marciano. Entonces demanaves les bandas sonoras i te deia, ¿cómo? I tu deies... La música de cine.
0: Ah, la música de las películas.
1: Més això de pel·lícules, entre cometes, quedava com si fos el de Spaghetti Western, un pot despectiu. I te deien, allí, mira, la botiga, al final de tot, hi havia un calaix, i aquell calaix, pues, potser tenia 60 centímetres de llarieri, o 70, i tu miraves,
0: sí,
1: i anaves potser una vegada cada X setmana.
0: I ibas passant los vinilos.
1: Sí,
0: així,
1: i
0: no?
1: Sempre hi havia els mateixos. I, claro, i tu tornaves a anar un altre dia i veies una persona que potser agafava i mirava i passava fama, fiebre de sábado noche...
0: Quines bandes sonores!
1: I entonces no em passava més. I tu deies, bueno...
0: Té un gust
1: bàsic, no?
0: És en la media.
1: Sí, però no... Deies, no, aquest...
0: Aquest no és.
1: Aquest no. I un dia, pues, hi havia en Chaplin, hi havia una llibreria, que era un amic meu, que no m'hi ha... Bueno, que nom, Joan Ríos, i va dir, escolta, hem de comprar així bandes sonores per fer un poc més tal... Vale, i va demanar una sèrie de bandes sonores, i potser, pues, la queixa era més petita, potser eren 30 centímetres de queixa, i arriba un personatge i comença a mirar...
0: És un personatge,
1: sí,
0: o és...
1: un personatge.
0: Però un personatge dels bons, dels guapos.
1: I comença a mirar, i mira tot el quilaix. I tu dius...
0: Uep, aquí.
1: Què passa aquí? Mm-hmm. I, a més, hi havia un disco de Nero Flynn, que era de música de les seves pel·lícules, i el tenia en sa mà, i dic, carai, que va de fora, no? De l'aixeló clàssic i tal. I tu dius, bueno... I tu deus, hi havia arribat l'Imperio Contraataca. Sí, l'Imperio Contraataca els atronologia. Ja no ho sé, perquè, va, ell és un fan incondicional d'en John Williams, jo no som tant...
0: Claro, cuando ve a una persona adelante que elige a John Williams, dice, este es de los míos.
1: Sí, vaya...
0: En John Williams vos va ajuntar.
1: I envia el vinil de Nero Flynn per d'en John Williams. I li dic, t'agraden les bandes sonores? I em diu, sí. Dic, i el compositor que m'estirà, diu, hombre, diu John Williams.
0: Ja està, i amigos para siempre.
1: Sí, i li dic, tens això? Em diu, no. Dic, i tens això? Diu, no. Dic, no, perquè no. Ara quedaria com un poc fort, no? Però en aquell moment, tu dius, però em queda un dia i vens a casa nostra,
0: ja.
1: I ho miram.
0: Ja.
1: I jo tinc una sèrie de coses i te'ls puc gravar. Claro, ara dit així, amb aquest context, així com està...
0: Com està
1: el món, no sé, a vegades pot donar...
0: Ai, com un malintencionat. Ai, clar que no. Sou amics per sempre.
1: No, nosaltres sí, però ben que dir, el que és el conjunt de la societat avui en dia.
0: Ja, és vera que, bueno, clar, és que...
1: És que queda com un poc així, que no coneixis una persona divina que nostra.
0: Però havia un vincle...
1: Sí, que era el nom.
0: Que era la música. John Williams.
1: Exacte.
0: I per això passa a sa vida, perquè a lo millor sents a qualcú que xerra d'un llibre i just l'estàs llegint i dius, ui,
1: sí, o d'un autor.
0: Connectes immediatament.
1: Perquè xerres el mateix llenguatge.
0: Efectivament.
1: Això.
0: I és que xerres el mateix llenguatge, això m'ho passa també amb el cine, no?
1: Sí.
0: Jo, en les pel·lícules que trieu cada setmana, jo os conozco muchísimo más, porque digo, claro, es que Joan, pues, ¿cómo no va a elegir de primera película? Vamos a hacer un poco de contexto para los oyentes, porque Joan, lo que más le gusta de las películas son las bandas sonoras, pero vamos a hacer contexto. Que la primera película, una escena, suena así.
3: Atácame. ¿Y eso qué es? ¿Una exhibición? Tienes que sentir emoción aquí dentro. Inténtalo. He dicho emoción, ¿entiendes? Inténtalo otra vez.
0: Las artes marciales...
3: Eso está
0: bien. Es muy importante el sonido también, ¿eh? No solo la música. Aquí, claro, no es lo mismo una patada de Bruce Lee
3: no pienses,
0: así que con otro sonido, ¿no?
1: Bueno, els efectes de so, evidentment, són els que ajuden sempre a entendre més una seqüència o una pel·lícula, no?
0: Clar.
1: El que passa que a vegades els tècnics, els directors, els productors, pues van detriment de que sempre pesa més el que són els efectes de so que la banda sonora.
0: Trobes?
1: Sí, hi ha directors que sí. N'hi ha altres que no. N'hi ha altres que donen molta, molta llibertat en el compositor. Però n'hi ha altres que sí. N'hi ha altres que, per exemple, els efectes de so ja se mengen segons quines seqüències.
0: Ja.
1: I, claro, i no l'home
0: té. I a tu te sap un greu, això?
1: Sí, bueno, també hem de pensar una cosa. El silenci també forma part de la banda sonora.
0: Absolutament. Ara, ara en parlarem d'això, eh?
1: Val.
0: Es importante lo que acabas de decir, efectivamente. Y vamos a escuchar este tema que aquí John Arbona lo tiene en un cassette. Me está comentando cosas que digo, John. Aquí está, está en aquel cassette Operación Dragón.
1: Sí, el Gil Lado Gisín va estar a Mallorca, en el musical Mallorca.
0: Ah, se
1: va a celebrar, sí, l'any 77. I, bueno, nosotros també el van conèixer a València. Jo tinc un disco firmat per ell, que és el de Che, que era una pel·lícula que relatava la vida del Che Guevara.
0: Mm.
1: I llavors, pues, claro, ell va estar aquí en el musical Mallorca, que és un certamen que se va celebrar de cançó lleugera 4 anys, 75, 76, 77 i 78. El que passa, claro, no podia anar al musical Mallorca perquè, evidentment, era un esdeveniment de qualitat, però qualitat en tots els sentits.
0: Clar.
1: Llavors es van tenir ocasió també de conèixer-lo.
0: Que suerte, molt
1: sí,
0: bé.
1: La Lo Xifrin.
0: Ara deia en Joan que en la música es muy importante, en las películas es muy importante la música, el sonido, pero también los silencios. Y eso lo trabajaba muy bien el compositor, ahora lo escucharemos, de la película Alien.
4: No, no puede ser. Le arranca el cuero cabelludo.
5: Ya lo sé.
4: No podrás separarlo sin arrancarle la cabeza.
5: Tendremos que mirarle por dentro. ¿Preparado?
6: Lo mejor sería hibernarlo.
7: ¿Por qué no lo hibernan?
5: Puedes quitarte la mascarilla.
4: ¿Qué es lo que hay dentro de la garganta?
5: Parece que está suministrando oxígeno.
0: Es que fíjate, esta es la música. Y claro, para esta película, Alien, el octavo pasajero, es muy importante que la música nos meta en la escena. Y busca esa tensión, ¿no? La tensión, el miedo. Y puede llegar a ser muy aterradora la escena por el sonido. Y usaba muy bien los silencios, ¿no? Ese contraste.
1: Sí, de fet, hem de pensar que Alien va ser una pel·lícula que, igual que Psicosis en el seu moment, pues va impactar perquè és un tipus de terror que quasi només t'ho suggereixen. Perquè, claro, crear aquell monstre, aquella criatura, aquest animatrònic, clar, els efectes especials ara digitals se pot fer qualsevol cosa, perquè les escenes dels anillos ens anaven fora i era impensable poder-ho de fer doncs, 20 anys endarrere.
0: Clar.
1: Per què? Perquè tens 50.000 persones, no pot tenir 50.000 estres, en tens 100 allà davant i tot el més són efectes digitals.
0: Mm.
1: Entonces Alien li passava un poc això. I te tenia que suggerir, pues, en base a lo que és la música, els efectes de so, aquest misteri, aquest terror, perquè ara mateix sentim aquest tema i però és que no passa res, però
0: no, te va llevando.
1: No, però te deixa algo, la música, te deixa algo, no? Perquè, claro, te crea com un incògnito.
0: És que aquesta incògnita, que és com más psicològic, és un terror psicològic.
1: Exacte.
0: Fa més por això.
1: Claro.
0: Que una imagen dramática o de miedo, ¿no? El monstruo, cuando aparece, da menos miedo que esta cosa psicológica, sí, ese terror psicológico.
1: De fet, Psicosis,
0: sí.
1: Que recorda a la gent, aquella guinovetada, sí. A la seqüència
0: de la
1: dutxa, el so,
0: sí,
1: aquell
0: sí,
1: gic.
0: I ja l'escoltes i ja te fa por.
1: I te fa por? Entonces, no te fa por la seqüència, perquè, què veus? Sí,
0: ja.
1: Una persona estira una cortina i no veus ser guinevetades, i que ara avui en dia seria una cosa que estaria a l'ordre del dia, aquest tipus de cine gore, per dir-ho d'alguna manera.
0: Mm.
1: I, claro, això és l'idea que té la música, no? Jo, a l'Alien, per exemple, volia fer el comentari. Va ser la primera banda sonora que vaig comprar fora, l'any 79, quan vam a Londres i anar a HMV, per exemple, i veure una botiga de tres plantes que venia música, pues era com brutal, no? Tres plantes tenia HMV. I, clar, va ser un viatge, l'any 79, l'any 89 van per veure en Jerry Goldsmith amb un concert també a Londres, però Alien va ser comprar Alien i Dràcula d'en John Williams. Mm. I, clar, i te passeges allà per els Forest Street, allà...
0: I Joan, estar... què te passa amb la música de... Perquè t'agrada la música o... T'agrada la música de cine?
1: Mm-hmm.
0: Per què te passa amb la música de cine?
1: Hombre,
0: per què és tan especial per tu?
1: Hombre, perquè... La vida que te suggereix... Pues molt de sentiments. El cinema què és? Una gran franquilla de somnis o una gran mentida? Perquè, claro, aquests dos conceptes.
0: Sí. Jo, tot me'l va bé.
1: Jo, exacte, però jo m'agrada pensar que la vida de cadascú de nosaltres és una pel·lícula. És una pel·lícula perquè la teva vida tu l'enfoques d'una forma, tens una amistat, tens una sèrie de persones a la teva vida, jo en tinc unes altres i totes les persones que hi ha aquí de dins també. Entonces, claro, tu què necessites? Pues a la vida, pues tenir, és a dir, sentiments. I aquests sentiments, com te poden ajudar a augmentar-los, pues em va ser la música. Mm. Perquè tu vas per carrer i no, música, és a dir, sí, sense els ocells, sense els gorrions, sense aquest lloro jaco... Que...
0: Seria tan divertit que les nostres escenes en la vida tuvieran música?
1: Bueno, però... Aquesta
0: la té, la té, una cosa interna.
1: Per aquesta música li poses tu. Li poses tu. Jo, per exemple, aquí, pues, sempre dic un MP3, en temes, i quan vaig a caminar, pues, escoltes, i segons estat d'ànim, pues, necessites guerra, segons estat d'ànim, pues, necessites tranquil·litat.
0: És que és vera el que dius, Joan, és que nostra vida tiene música, cadascú la seva,
1: sí,
0: no?
1: Exacte,
0: però nostra vida tiene música, com les pel·lis.
1: Hombre, l'expressió aquesta de la banda sonora de la teva vida...
0: T'agrada molt aquesta frase, no?
1: Sí, perquè és com una manera de reivindicar... Perquè, clar, la banda sonora no només és la música,
0: no,
1: pues
0: clar,
1: és tot, no?
0: Ja.
1: És tot, són els efectes de so, els silencis, és la música, és tot. Entonces, claro, que se pugui arribar a normalitzar pues, una expressió com aquesta, quants anys endarrere, pareixia que xerraves un llenguatge quasi d'alien,
0: ja,
1: pues era com molt fort, no?
0: I que esta me la quería guardar para el final, però ha vuelto a sacar i se la voy a preguntar. A què sona la banda sonora de la teva vida?
1: A què sona?
0: Hombre, l'has de tenir clar, aquesta pregunta, perquè t'agrada molt l'expressió.
1: Hombre...
0: Quina és la banda sonora de la teva vida?
1: Hombre, pues, la música.
0: Però quina música, què sona, la teva banda sonora?
1: Pues, qualsevol banda... A dir, si ara me diguessis quina és la banda sonora que més t'agrada, quina, pues te diria, pues no t'ho puc dir. No t'ho puc dir, perquè n'hi ha tantes que, per exemple, jo puc disfrutar d'escoltar Operación Dragón com escoltar una de les que més em pugui agradar, com pot ser d'Entre los Muertos, Vértigo, no? De Alfred Hitchcock, de música de Bernard Herrmann. Perquè aquella música com...
0: Ostres, però que soni una vida que soni sap música de Hitchcock, alerta. Eh?
1: Bueno, però no tot és Psicosis. Eh?
0: No tot. No, Pájaros, alerta tu també. Vamos con una película que es muy curiosa, que me acabo de enterar hace minutos que se rodó aquí, en Mallorca.
7: No son gringos. Solo federales.
0: Es una película del año 58, Sinbad y la princesa.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué le pasa en esta película?
1: Bueno, esta película, bueno, yo he visto un CD aquí porque va a ser el primer CD que va a comprar.
0: Nos ha traído el primer cassette, el primer vinilo y el primer CD.
1: Exacto.
0: Muy bien.
1: Entonces, aquesta pel·lícula, pues, Ray Harryhausen va ser un mag de cinema, perquè ara veus aquest el cinema d'en Harryhausen i les noves generacions, però és que se posen com a riure, no? Perquè veus aquelles imatges, aquell cartó pedra, com has dit tu.
0: Sí, és un poc cartó en pedra, són monstros de mentira i els veus.
1: Sí, però
0: claro, entonces...
1: Per això és una artesania.
0: Sí,
1: això
0: claro,
1: és una artesania.
0: Sí,
1: perquè tu saps que li fa un animatrònic, un monstre, per exemple... I comença a fotografiar, donant-li un storyboard que se va moient.
0: Sí, sí,
1: i llavors has d'ajuntar les imatges aquestes que tu has, aquestes fotos que has fet amb un personatge real i ajunta-les. Això se diu stop motion. Avui en dia es roden pel·lícules encara amb aquest sistema.
0: Ja.
1: El que passa que més de ser així és digital.
0: Clar.
1: I Sinbad i la princesa, com te dic, Ray Harryhausen va rodar molt a Espanya. I aquesta pel·lícula apareix tres seqüències al torrent de Parells. Les dues famosos penyals apareixen allà,
0: wow,
1: mentre hi ha lluitant i tal, i apareixen les coves d'Artà,
0: sí,
1: que simulen que tenen un dragó allà agafat amb una cadena pel coll, mentre en Sinbad i la princesa volen fugir de les guerres d'Armac. D'acord? ¿Vale?
0: Sí. És com una pel·lícula, és molt colorida. No sé si s'ha colorejat posteriorment.
1: No, és una pel·lícula en color.
0: És en color, eh? Mm. Tiene ese color...

0: La gent treballa en el punt de vista en John Ford, pues és una pel·lícula que és bastant racista. Però en canvi aquesta, Grupo Salvaje, pues és aquella història d'una gent que està fora del seu temps. És a dir, són els darrers d'una història romàntica, no? Que vol que són mercenaris, són delinqüents i tal, però els uneix una situació que és l'amistat. L'amistat, gent que està de voltes de tot, però arrel de que Emilio Fernández ve a ser mapatxe, pues fa una trastada a un dels membres, que és un mexicà, pues ells diuen, senyores, fins aquí hem arribat. Ja. I van fins al final amb totes les seves conseqüències. Claro, llavors es diu, no, és una pel·lícula violenta, perdona, tu vols un western de ten 40, peguen un tiro a una persona i fas així, i dius, bueno, no és que l'ha ferit perquè fa així. No saps, però, entonces, claro, si tu una persona te fot una escopetada amb una escopeta de cartutxos, evidentment, no te farà pessigolles.
1: Hombre, mire, és violenta secció.
0: Exacte, i en Sant Peguin Pal el que demostra en el seu cinema és la violència tal qual com és. Entonces té un poc aquesta poètica, no, de dir, escolta, és com un conte sentit, però de fet és així. Grupo Salvaje va ser la triada per aquí, perquè van tenir molta amistat amb un senyor americà que anomia David Fuller, i ens va enviar aquesta gravació, que ara s'ha editat pues, posteriorment en tres CDs i tal, i era un senyor que era periodista, però el seu doble els destinava dues coses, que era agafar cintes de compositors, i anava pues, un amic seu, i li feia pues, unes edicions privades, llavors els enviaven als seus amics, els enviaven a altres, nosaltres els compartíem, i destinava la seva pensió en això, i en els seus llans. I vivia a un poble de 2.000 habitants. A Texas, perdut per allà, com aquelles pel·lícules que vaig rodar en aquell desert, aquelles... No sé com definir-ho. Aquelles plantes que rodaven en aquell desert i tal, i per anar i comunicar-se amb nosaltres tenien que anar a la biblioteca del poble.
1: Sonava un silbido, segurament, ahí.
0: Sí, exacte.
1: Ara lo quería hacer como en el oeste y no me surt.
0: I han triat
1: això. Joan, m'ho han d'anar, se bueno. Nos acaba el tiempo, porque además regalas tres discos y tenemos ganadores. Ganadora, en este caso, ¿no?
2: Ganadora, venga. Amparo Estarellas, que nos mandaba esta nota de voz.
1: A ver...
3: A Dios pongo por testigo que nunca volveré a pasar hambre.
1: Toma.
2: El libro de Drácula. El libro de Drácula lo escribió Bram Stoker y de Ben-Hur Charlton Heston.
1: Pues nada, tres discos para la misma persona, para la Amparo. Ostras, pues ha fet molt bé, Amparo.
0: Pues perfecto.
1: Pues felicidades. Gràcies, Joan, per aquesta...
0: Gràcies a vosaltres.
1: Per aquesta visita i per aquests regals. I res, que sigas compartiendo y mucho.
0: Pues
1: con tus amigos, amics de les bandes sonores. Moltes gràcies per venir.
0: Gràcies.
1: Nos vamos con esta música que me encantaría que sonara a través del cassette que nos ha traído Joan. Es la música de Operación Dragón. Llegamos a las 2 de la tarde. Mañana volvemos. Adiós.